fall in ismar tíachchan no PDF go ddíach in isisi ar si a viidir lín don folasór Universal Edition a Vín, universaledition.com an sunad piano de David Ernest McCarthy, agus ví se vi géisteach leis an trio glíisteach den séhir seo an sin. Nis cehain eile de pianoador na náisiún Grayson Park agus seo drecht gléiste de Toby Twining darhanam Satie Blues.